acumbaya, moren, acumbaya, malandra, acumbaya, secun, acumbaya, malandra.